0: Mày, Ali.
1: Mày, mày, mày, mày,
2: mày, mày,
1: mày, mày, mày, mày,
2: mày,
3: mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày,
0: mày, mày, mày, mày, mày, mày,
1: mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày,
3: mày, mày, mày, mày, mày, mày,
4: mày, mày, mày, mày, mày,
0: mày, mày, mày,
4: Aus welchem Land kommen Sie?
3: Aus China.
4: Spitze, dann können wir ja für Sie unser Lieblingslied singen.
5: Und wie heißt das?
4: Auf Deutsch heißt es...